0: Your husband is coming.
1: Power Mega viatge als Non-Stop Musicers. Però...
2: Ell és el Power Stone, el... Vens et creix, trago gustos. Voy a dar, veig sola.
1: Mira, la nova sèrie estem...
2: Ja, som en Zulema, jo que ets... Ho acceptéis i va, va, ja, escolts.
1: Nick, que és que hagi de... Ei, l'ego de Black Eyed Peas i concert, i l'on... Ilms, el... Xelis és melo, o set... Terve que han... On de hormones, eis? Vaig dir que xelis. I ara te velsis que... Xelina, som per sobre de buit. És vagorcel, tio, estes... Concert, no, no. Jo... Stop. The epic vibe. Kasu ei... Veelgi natukene pikendada, siis... Üritame selle peomeeleolu, eilse peomeeleolu ka jällegi siia Power eetrisse tuua. Lege lugu Black Eyed Peasilt, I got a feeling on juba hetke pärast siin.